0: se música. Sani Brangatzar.
1: Jo passo.
2: Saiki se tutulan merneng, Kang.
0: Iya, Kang.
2: Kang tutulan merneng ora.
0: Bisa, Kang.
2: Bisa.